Aquests són els nostres consells. Oli d'escotxa. Si vos toqueu alguna peça de roba mentre arregleu el cotxe, cobriu la part tacada amb mantequilla. Deixeu que actuï durant 15 minuts i després fregueu amb polvos de talc. A continuació, només heu de fer neta la roba normalment i ja està.

coneguem les nostres dites i refranys. No diguis mal del dia que passat no sia. Vol dir que mentre quedi temps a passar, se pot esperar un bon resultat.

0: Magdalena de Palma.
1: Són de Marga d'Espilarí.
2: Són de Margalida de Campanet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Ungles fortes. Si les vostres ungles vos han tornat fluixes i les voleu tornar a tenir fortes com abans, poseu-les en remull durant 5 minuts dins una mescla de vinagre amb llimona. Ho feis un parell de dies i ja veureu els resultats.

coneguem les nostres dites i refranys. Dolç a sa boca, amarg en el cor. Vol dir que les coses molt dolces són indigestes.

0: Mont Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Soy de Rojalera, Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta

0: Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.
1: Oye, Cristian, ¿y qué te acuerdas de tu infancia? A ver.

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Miralls impecables. Quan les aneu a fer nets, afegiu a l'aigua unes gotes de brillantador des rentavaixelles. Quedaran lluentíssims.

Bé, per tothom, som en Joan Campos. Volia saludar a tots els oients de Ràdio Murta i el meu estimat amic Manu Blanco. Manu, només estic mig jubilat. Encara faig festes, cumples, noces i separacions, que estan tan de moda. Deu ser que l'ho estimat. Salut, guapos. Sempre Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Si no t'agrada, no en mengis. L'ocasió per expressar l'intenció d'executar alguna cosa maldament a una altra li sàpiga greu.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

ets gegant, ara ets un traç. Ara ets l'etern i lo fugaç. Ara ets a prop i amb un sospir te'n vas. Ara fatal, ara te'n rius. Ara què tal, ara què dius?

Aquests són els nostres consells. Ulls cansats. Per aquelles persones que se passen el dia davant de l'ordenador, lo normal és que tornin a casa seva amb els ulls cansats. Per relaxar-los, es va aplicar durant un parell de minuts una tallada de pepino damunt els ulls tancats.

0: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige.
1: Hombre Lluís, des d'aquí, des d'Espanyol.
2: Mira, son el nombre Francisco de Soya.
3: Som en Jaume, crític de Sant Cervera.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Humitat en el sucre. Per evitar humitat dins el sucre, poseu dins un tros de mica de pa.

Hola, som de l'Opereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

coneguem els nostres dites i refranys. Déu ens guard d'esperdanya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on els que es veuen enlairats sense mèrits propis.

Sempre Ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un sol

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

0: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674. El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. I que dit per vos i per demà per la sala de vos cançons, si pot ser. Una de Bones de Sant Pedro, la Illa de Palma, i una cançó de Leo Rubio, que t'agradi que tu, per demà si pot això. I el que ve, que no és de Menorca, en el meu amo, en el Nari de Sant Oliva, en el Coloma, en el Miquel de Rafal, en el Tomà Navarro, en el Lluís Odinca, i en la Margalida de Campanet, a tu, i a tota la teva família, i a la família d'en Vicent Ferrer, i a tots els que hi ha de Ràdio Murta, i en l'àrea de Sant Ferriol, i el seu papito, i a tots els que hi ha de Ràdio Murta, i la Petra, en la Baciana, a sa mare, en la Cati i en Antolo, en el Lluís Comunai i la seva dona, en el Martí Caramell i la seva dona, en el Miquel Cotó i la seva dona, en el Maria de la Bodega i en el Mateu, en el Maria i en Simó, en la Madalena de Font Guineu, en el Marga del Borredó i en Caldes, en el Poloni del Borredó i en Bernat, i en Quique, i és que me ve, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en el Francisco Tanjona, i en el seu home, i en la Maria Antònia de la Carnisseria, i tot així, i en el Florentino de Petra, i en el seu fill Pedro, també, i en Joan de Castanya i en la seva dona, i a tots així criden a Ràdio Murta, a tots, i en el meu fill, a tots, i especialment el meu fill meu, i a tots els meus fills, i a tots els meus nets i vinietos, tots, a tots, tots, i la meva germana Catalina, en el Sant i en Jaume, i la seva filla, en el Francisco de la Pobla i en el seu home, en Jaume, i a tots, a tots, a tots, a tots, a tots. I tots els meus nets i netes, tots, i a tots. Si no, els hi pot ser per demà, i si no, per dilluns. Dues, una cançó d'en Bones de Sant Pedro i l'altra d'en Leo Rubio. Saps que t'agradi que tu d'en Leo Rubio. Ara, d'en Bones de Sant Pedro, avui la hi ha de Palma. I una serrada molt forta i que tindrà un bon fin de setmana. Adéu!

a que a lo mejor hay un lloc on el fot xerra i sé qui en respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, que han sucosa i aquella loreta que t'ateu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Toguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Toguides, sembrant futur des de 1910.

0: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
3: Bon dia, Manu. Soc Joana de la Cabana de Sant Pere. Te volia demanar dues cançons. El Niño de Espireo, per Denis Russo, i Angelito Negro, de Machín. Totes dues m'encanten. Després n'hi ha una altra, però no sé el títol d'aquesta altra cançó. És aquella que diu que un moro luchava, no s'entenien els cristians. Tu sabràs quina cançó te dic. M'és igual quan la me posis, perquè jo, quan m'aixec, el primer que faig és posar la ràdio Murta. I jo tinc el Puig, a la banca nostra, que li diuen el Puig de la Murta, precisament. Així que, enhorabona pel programa que mos fas, i endavant, les atxes. Un saludo a tots els que escolten Ràdio Murta. I un abraç molt fort per tu. Vale? Gràcies.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Uf, quina xulo. I avui què fem?
3: Pues fàcil, m'anem a Pedro Park.
2: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, amb diversió per tota la família.
3: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
2: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcudi, això és que a teva.
4: Bones tardes, Ràdio Murta. Hola, Manu. Mira, sóc la Catalina Mora i t'acrit de Palma. Jo te demano, si per favor, per dilluns primer, no poguessis posar uns cançons dues o tretes que vulgui de Llorenç Santa Maria. I jo t'ho dedico a tu, a la teva família, a la meva, a la d'en Vicent Ferrer i a la seva, a tots els que mos escolten, i és que com en cançons, com faig ara en aquest moment. Per tothom, salut per tots, i que tot vagi ben així com toca. Vale, podrà ser per dilluns, darrere, si pot ser. Gràcies.

Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Ana Maria d'Algaida.
1: En Joan d'aquí de Serenal. De Brissabent, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Peix brillant. Sabeu com aconseguir que un peix que cuineu en el forn surti brillant? Tan sols heu de fregar la seva pell en llimona abans d'introduir-lo dins el forn. Provau-ho i veureu.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més ser cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandant.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Llaotza, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
4: Són el Tina de Palma.
5: Som en Tomàs de Porto Pi.
6: Soy Toni de la Figuera.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Taques de rovell. Aneu alerta quan vos poseu a llevar el rovell de ses peces de ferro. Si ja no hi ha remei i voreu taquet sa roba, podeu fer-la neta freguent el tros en suc de llimona i sal. Deixeu que aquesta solució actuï una hora i després la feis neta com sempre.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: Soy Cristina del Valle, la cantante de Amistades Peligrosas. Quería mandaros un saludo enorme, especialmente a mi amigo Manu Blanco y a todos y a todas las oyentes de Radio Murta. Y Manu, prepárate porque se aproximan novedades y sorpresas. Mil besos.

Coneguem els nostres dites i refranys. Qui no té cap, que tingui cames. Qui comet un oblit, se veu obligat a tornar enrere i caminar per corregir-lo.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, amigos!
5: Hola, bon dia, amics!
4: Hola, Radio Murta, hola, Baleares!
5: Hola!
4: Que os queremos mandar un saludo a todos los amigos de Cantajuegos.
5: ¡Hola!
4: Y nos encanta ir por allí. Vamos a ir pronto, ¿vale? Nos mandamos.

0: fan així, hòstia, que és farta. Des de Xillà, me diuen Juane. De Barbia, de Vilafranca.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant-se teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Mimbre impecable. Podeu evitar que els mobles de mimbre s'arrasequin si les fregueu periòdicament amb un pedaç humit amb oli de llimona. A més de ser molt efectiu com a tractament preventiu, tindrà un aroma molt agradable.

0: Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.
1: Oye, mi

coneguem les nostres dites i refranys. A arbre en terra, tothom hi fa guerra. Es diu, quan algú perd la seva posició social o econòmica i la gent se n'aprofita.

0: van a cati de que hubiera.
1: Y la de cantico por como en Bernat.
0: Son de Mariolero de aquests concos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Aquests són els nostres consells. Marques de tassons i botelles. Aquestes marques de tassons i botelles que queden damunt les taules de fusta natural, com teca, pi, etc., les podeu llevar fregant amb un pedaç banyat amb oli i vinagre. Deixeu que el líquid actuï una estona i després fregueu amb un pedaç eixut.

I des d'aquest jardí florit voldria felicitar en Manu i a tota l'audiència de Ràdio Murta en el seu 25è aniversari per molts anys més. Una abraçada forta.

coneguem les nostres dites i refranys. Mort el que, morta la ràbia. Vol dir que si se suprimeix la causa, desapareix l'efecte.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: en Pau de Solla.
1: Jo soc la Francisca de Sant Ferriol.
2: Amb Ana Coloma de Son Oliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molts anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

Aquests són els nostres consells. Fora caspa. Si no trobeu aquesta solució en el problema de la caspa, proveu aquest consell. Renteu-vos una vegada a la setmana els cabells en sobrau de coure àpid.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

0: coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen. En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos tiene que darse a conocer. Radio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: 85 y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Aquests són els nostres consells. Espelmes sense gotes. Ja podreu preparar un sopar a la llum de les espelmes sense preocupar-vos de que la cera embruti o cremi les tovalles. Només heu de posar un pot de sal per devorar cada bla de les espelmes abans d'encendre-les. No caurà ni una gota de cera.

coneguem les nostres dites i refranys. De pare sant, el diable fill. Vol dir que sovint de bons pares surten fills dolents.

0: Alex de la Cabana.
1: Som un dial de Sant Jotria.
2: Som Cati de Manicoll.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Purgant per moixos. Dins els pisos, els moixos no tenen oportunitat de purgar-se menjant herba. Per solucionar-ho, el remei es dona-los un iogurt a la setmana. Els encanta i les manté sants.

coneguem les nostres dites i refranys. L'abundància mata la fam. Tenir molt d'una cosa fa que no la apreciem.

0: onde é que tu vives, Santa Maria?
1: Ah, meu Pascoal, das Salinas.
2: Dona Maria de Sineu.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta